0: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: El CEU ahora también en Mallorca. Únete a la mayor comunidad educativa privada de España. Con 4 universidades y 4 campus de formación profesional, enseñanza práctica en ciencias de la salud desde el primer día y experiencia clínica en Juaneda Hospitales, líder asistencial en Baleares. Matricúlate en beatoluisbelda.es.
0: Metsol Públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora al poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: Parc de la Mar, Antoni Maura, Paseo Sagrera, Ronda Migjorn, Parc de Safeixina, Puente Paseo Mallorca. 12ª cursa Samurada Iberia Express Ser Runner, 26 de septiembre. Prepárate. Más información e inscripciones en elitechip.net.
3: Organiza Radio Mallorca Cadena Ser. Colaboran Tacobel, Udon, Reifama, tu almacén de construcción, Universal Beach Hotels, CaixaBank, Universitat de Mallorca, ADEMA y el Instituto Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma.
4: La SER ahora también en WhatsApp. Únete a nuestro canal para conocer las noticias que afectan a tu día a día y los contenidos más compartidos. Búscanos como Cadena SER y activa la campana para no perderte nada.